ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queria passar a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Ja t'ho veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?